0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Blanca.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per a molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
1: 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamós, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

cançons, cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital. 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Tot el que passa a l'Empordà és a Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 7.
2: Què? Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de juliol del 2026. A Palau-sator han vist sortir el sol fa justament una hora i 44 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 24 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I avui entrem en matèria perquè el meu avi es tornarà a cantar la cantada de veneres de Calella de Palafrugell aquest mateix dissabte. A més, també repassarem que s'ha detingut a un lladre amb més de 50 antecedents a Palafrugell per robar 4 cops en menys d'una setmana al mateix bar. També destacarem que Ecologistes en Acció marquen amb la bandera negra per contaminació al golfet de Palafrugell i també les muntanyes de Begut. De seguida ampliem tots aquests titulars, però a més, avui parlarem amb el director esportiu del Bisbal Bàsquet, el senyor Joan Ferrer, per parlar de com ha anat la temporada a l'equip i també dels nous fitxatges per afrontar el nou curs. I com cada dimecres també parlarem d'astronomia amb en Francesc Pruneda. De seguida repassarem tot això, abans però hem de repassar els titulars de les principals notícies al Baix Empordà. Per fer-ho, ens hem de saludar en Joan Coll. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Maria.
0: I és que el meu avi es tornarà a cantar a la cantada de veneres de Calella de Palafrugell aquest dissabte.
1: Així ho ha confirmat la nova directora artística de la cantada, Meritxell Pastor, en una entrevista al Supermatí, en la qual també ha admès que viu els dies previs amb nervis, però també amb molta il·lusió. Aquesta es tracta de la 59a edició de la cantada de veneres.
0: I detingut un lladre amb més de 50 antecedents a Palafrugell per robar 4 cops en menys d'una setmana al mateix bar.
1: El darrer robatori ha estat aquesta matinada per entrar a robar en una pizzeria. De fet, el sospitós ha entrat fins a 4 cops en menys d'una setmana en aquest mateix establiment. Els Mossos l'han arrestat després que l'alarma saltés i les càmeres de l'establiment el gravessin.
0: I Ecologistes en Acció marquen amb la bandera negra per contaminació al golfet de Palafrugell i també les muntanyes de Begur, Joan.
1: L'entitat ha presentat l'informe anual que des del 2005 identifica els casos que considera més significatius de contaminació i mala gestió del litoral a l'Estat i n'escull 2 per província. Per contra, els ecologistes també han volgut destacar un cas de restauració i ha reconegut els aiguamolls de la Platera a l'Estartit.
0: I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Sant Feliu vol substituir els 8 pins enverinats de Sant Pol per algun projecte natural o artístic.
1: La voluntat és tornar a recuperar el paisatge en aquest espai i per això està previst que els pins afectats per aquest acte de vandalisme s'acabin retirant a finals de la temporada d'estiu.
0: I l'empresa Rosa dels Vents contractarà vigilància i revisarà els protocols després dels tocaments que es van fer a la Casa de Colònies de Palamós. Saludem primer a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
2: Hola, molt bon dia.
0: Què més en sabem d'aquesta notícia?
2: L'empresa condemna els fets, subratlla que estan dolguts i consternats i que col·laborarà activament amb els Mossos d'Esquadra.
0: I canviant de tema, perquè Forallac impulsa Origen Moda per donar visibilitat al talent del tèxtil local.
2: L'Ajuntament de Forallac, a través del Viver d'Empreses Nexes, posa en marxa la primera edició de Forallac Origen Moda. La iniciativa reunirà creadores, comerços i ciutadania a la plaça Llarga de Vulpellac.

0: I Sant Feliu presenta el cartell de la Festa Major inspirats en espais representatius del municipi, Joan.
1: L'obra l'ha creada la dissenyadora Patricia Trujillo i porta per títol L'originalitat consisteix a tornar a l'origen. Aquesta és una cita de l'arquitecte Antoni Gaudí que, coincidint amb el centenari de la seva mort, inspira el cartell de la Festa Major d'enguany.
0: I Nits de Jazz de Platja Aro presenta 9 concerts i una cloenda especial amb Broadway Jazz Clàssics.
1: El cartell combina artistes consolidats, noves veus i propostes internacionals. El festival manté l'aposta per una cultura accessible a la platja i es tancarà amb l'espectacle de producció pròpia Broadway Jazz Clàssics, dirigit per Didac Flores i amb la presència de Gospel d'Aro.
0: I el club ciclista Massi Baixter suma 3 medalles al Campionat d'Espanya de carretera, Marta.
2: El club ciclista Massi Baixter ha tancat un cap de setmana destacat al Campionat d'Espanya de carretera celebrat a Sabiñánigo.
0: I nosaltres, com sempre, anem a fer un repàs de les principals notícies més enllà de l'Empordà. Perquè hem d'anar fins a Veneçuela perquè el nombre de morts per al doble terratrèmol del 24 de juny passat s'eleva fins als 1.943 morts. Així ho ha informat el president de l'Assemblea Nacional del País, Jorge Rodríguez. I és que segons aquest darrer balanç, la xifra de ferits se situa ara als 10.571 i hi ha fins a 15.866 damnificats i 28.380 persones que estan rebent atenció als centres sanitaris del país. A més, també hem de destacar que Jonathan Andic estava en xoc i bloquejat després de la caiguda i mort del seu pare a Montserrat. Això és el que han declarat els 2 excursionistes que el van trobar pocs minuts després dels fets. Són 2 dels testimonis que han passat aquest dimarts pel jutjat de Martorell que investiga el fill del fundador de Mango per el presumpte homicidi. Qui més s'ha allargat, però, és la terapeuta familiar. I parlem de judicis també perquè José María Argimon i Alba Vergés s'estalviaran la presó pel procés de vacunació dels policies espanyols i la Guàrdia Civil durant la pandèmia del Covid. I és que avui es reprendrà el judici després que el tribunal els hagi retirat l'acusació que comportava penes de presó. Ara, però, encara s'enfronten a una multa i a 12 anys d'inhabilitació. I l'Ajuntament de Llançà, a l'Alt Empordà, ha decretat aquest dimarts el tancament preventiu de la platja de la Gola després que el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona hagi detectat una fuita a l'emissari terrestre, la canonada que condueix les aigües residuals tractades des de l'estació depuradora fins a l'emissari submarí des d'on s'envien a alta mar. I l'Ajuntament de Tossa de Mar a la Selva ha tancat les terrasses de 2 restaurants situats al peu de la muralla medieval que envolten el nucli històric del municipi. El motiu és que ha detectat risc de despreniments de pedra i, per tant, ha decidit tancar aquests 2 espais.

I nosaltres ara anem a fer un repàs de la previsió meteorològica, i és que el dia d'avui ens espera una jornada plenament estiuenca arreu de la comarca, amb predomini del sol i només amb alguns núvols baixos puntuals a primera hora del matí en aquesta façana litoral. Durant les hores centrals del dia, el cel es mantindrà majoritàriament serè o amb algun interval de núvols alts, però sense més conseqüències. Les temperatures tornaran a ser elevades, i és que a l'interior del Baix Empordà, entre la Bisbal, Corçà, Monells o Cruïlles, les màximes es mouran entre els 33 i els 35 graus. A la costa, municipis com Palafrugell, Begur, Palamós o Sant Feliu, els valors quedaran una mica més continguts, entre els 28 i els 31 graus, gràcies a la influència marina. Les mínimes han oscil·lat entre els 20 i 22 graus, amb una nit que ha estat força càlida. El vent bufarà fluix al matí, però a partir del migdia s'imposarà el garbí a tota la façana litoral i a la plana empordanesa, amb cops que poden superar puntualment els 30 km per hora, sobretot entre primera hora de la tarda i el vespre. L'ambient serà sec durant les hores centrals del dia i la sensació de calor serà més marcada, sobretot a l'interior de la comarca. Per tant, aquest temps, com sempre, plenament estiuenc que ens acompanya aquests dies. I nosaltres ara fem una petita pausa, i és que per refrescar-nos una mica, escoltem Lemonade de Louis Tomlinson.

0: Supermatí.
1: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
9: La ràdio de l'Empordà.

0: I nosaltres, quan falta poc més d'un minut per arribar a un quart de nou del matí, escoltem el comentari que ens porta ara mateix Josep Maria Soler.
1: Amb l'arribada d'aquest estiu, Palafrugell estrena una àmplia entrada des de Mont-ras i que ens pot portar cap a mar, a Calella o Llafranc. I d'aquí uns dies sembla que s'hi afegirà la nova avinguda que ens podrà dur cap a la carretera de Tamariu. Unes entrades, però, no exemptes de dificultats si hi afegim els radars que ja ens controlen per passar per Mont-ras. Efectivament, a la nova avinguda a Espanya, per exemple, no s'hi podria fer més fàcil la circulació a l'altura del carrer Ample? Entre semàfors per als vehicles i dels altres semàfors pels que van a peu, la cosa no és fàcil. Ah, i de la zona del García Lorca, els veïns, contents de com queda la zona, potser enyoren més espais d'aparcament de vehicles. De Mont-ras a mar, passant per Palafrugell, s'hi endevina un nou paisatge urbà i n'estem satisfets, tot i que, com toca, no sempre les coses es fan a gust de tothom. Però potser quelcom s'hi podria millorar, no? Que tingueu un molt bon dia.
0: Doncs ens quedem amb aquesta reflexió de Josep Maria Soler. Moltes gràcies i ens tornem a retrobar ben aviat. I el Bisbal Bàsquet ha aconseguit un any més mantenir la categoria de segona federació. L'equip ja s'està reforçant per la nova temporada, però per parlar una mica de com ha anat aquesta temporada anterior i com s'afronta el proper curs, ens visita el director esportiu del Bisbal Bàsquet, Joan Ferrer. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè estem veient bastant moviment, no?, en aquestes files del Bisbal Bàsquet, però abans, com ha anat aquesta temporada? Vau quedar desens d'aquesta lliga, però quina nota li podríem posar al curs?
2: Home, la nota, el nostre objectiu era la permanència i la vam assolir amb escreix a falta de dues jornades, per tant, jo crec que un notable alt, tirant excel·lent, li hem de posar. Mm-hmm. Tot i que va ser una temporada de menys a més, començant amb, bueno, a la part baixa de la classificació i amb certs dubtes en el desenvolupament de l'equip, sí que vam fer uns canvis per Nadal que van fructificar molt i ens va permetre fer una molt bona segona volta, que a més es va, a part de portar cap al camí de les victòries i d'una salvació més o menys tranquil·la, també ens va permetre jugar un molt bon bàsquet i oferir un bon espectacle esportiu.
0: Uh-huh. A més, no? un d'aquests canvis va ser Eric Surís, no?, que va entrar com a entrenador i, a més, torna a renovar, perquè una de les renovacions, no?, i ara parlarem de renovacions i de noves entrades, però Eric Surís, un encert, no?
2: Sí, totalment. De fet, era una de les aposta més important que havíem fet a nivell de temporada, no? Poder comptar amb un entrenador professional d'alt nivell, pues ja és una garantia, no?, que dona fortalesa al projecte, que li dona sentit, i així ha estat, no? I l'Eric, a més, ha tingut una molt bona adaptació, adaptant-se a la nostra realitat, i aquest treball ha permès de créixer, no? I aquest fet de créixer és una de les qüestions que, clar, aquí hi ha de dues bandes, no? La banda de la pressió a nivell classificatori i després hi ha la banda del creixement propi d'un equip i que alhora ajuda a professionalitzar el club, no? Doncs per aquesta via encantadíssims.
0: A part d'aquesta renovació d'Eric Surís, que afronta aquesta nova temporada com a entrenador de l'equip, també heu fet renovacions d'alguns jugadors i nous fitxatges. Quins jugadors entren, quins jugadors surten de l'equip, com estan en aquest mercat?
2: A veure, clar, nosaltres teníem dissenyat una plantilla amb més o menys relativament un petit grup de gironins d'aquí, que en aquest sentit hem pogut renovar, i després pels nostres recursos ens veiem sempre obligats a buscar jugadors que busquin una oportunitat per destacar, per estar en un aparador i que això els hi representi poder fer un salt, no? I ens veiem obligats a renovar l'equip, sí, a buscar moltes peces perquè acaben fent una sola temporada aquí, perquè això vulguis o no ens costa. Una de les coses que ens havíem marcat és aconseguir poder tenir més jugadors gironins i catalans i estatals, perquè això també dona una major identitat al grup, permet unificar-lo de forma molt més ràpida i després buscar les peces foranyes que realment en aquesta categoria necessites un físic que és diferencial, no? I així llavors imprescindible. Per tant, en aquest sentit, amb la renovació en el primer moment d'en Bernat, que és un dels bases i un dels cervells de l'equip, era prioritària, que ha fet una temporada extraordinària en el debut a la categoria, i també després la renovació de l'Adrià Domínguez, que va ser un dels canvis que va venir el gener passat, que és un base que es complementa molt, molt, molt bé amb l'Adrià, és un nano jove de molta projecció, sí, doncs aquestes dues peces ja entonen un equilibri, no? Després la renovació d'Isaac Valera i Pau Sala com a jugadors de cimentació de l'equip, i bueno, encara ens falta anunciar alguna de les renovacions esperades de gent d'aquí. Hem incorporat a l'Octavi Fuentes, que és una de les joies joves del bàsquet gironí, que farà el salt a segona FEB, provinent de l'equip U22 de bàsquet Girona, que jo crec que això és una de les coses que nosaltres parlàvem, no? El nostre projecte ha de permetre poder retenir el talent gironí jove d'aquests jugadors que busquen entrar en aquestes categories professionals d'elit o de semi-elit, doncs que es puguin quedar aquí, no? I esperem que l'Octavi segur que ens aportarà moltes coses, té molt de marge de creixement i millora, i esperem que aquí es pugui desenvolupar. I amb això hem tingut també una enorme oportunitat de mercat, que en aquest cas relacionat, no? És una operació que ens ha vingut com en ella el dit, que és en Jorge Lapuente, que és la parella de la Caral Casas, jugadora de la Lliga Endesa femenina, que en aquest cas deixava València per o bé retirar-se o bé per fitxar per l'Uni Girona. Al final, sortosament, ha sigut per fitxar per l'Uni Girona, i com que ells tenien el desig d'anar a viure junts, doncs el fet de viure a terres gironines i en Jorge, que és un jugador referent a les categories FEB i un dels millors jugadors de la categoria, saber que està aquí, pues, hi va haver un interès mutu de poder tancar aquesta operació, i això és una qüestió que creiem que pot ser diferencial aquesta temporada per començar ja a ser competitius al màxim nivell. I després hem incorporat un jugador estatal més, que és en Pablo Orenga, fill del mític Orenga, que havia jugat a Estudiantes i al Madrid. Mira, una operació, ojalà que ens surti també com la que ens va sortir de Mikhailov, que ha sigut el millor jugador no estatal de la categoria, i això ens donarà un bloc gironí català estatal, sí, que permeti que les peces forànies siguin els que s'adapten al grup, vale? I amb això, no? Bueno, aquesta seria la base, i sobretot també amb la renovació, evidentment, de l'Eric, que era molt clau per nosaltres, perquè a més ara ja per part del seu enorme bagatge, pues el fet de conèixer ja la categoria, conèixer els estils de joc i tot allò, això també és una qüestió que sumarà molt, creiem, des de l'inici.
0: Estàvem parlant de tots aquests jugadors i em dóna la sensació que hi ha molts d'aquests jugadors que acaben aterrant al Bisbal Bàsquet perquè és un equip de referència a comarques gironines, sobretot per aquells que volen jugar en aquestes categories més professionals que d'altres, no? El Bisbal Bàsquet, en aquest sentit, és un bon equip per poder fer això, no? Per poder jugar en categories que són ja més professionals i poder desenvolupar talent, però a més retenir-lo aquí a la comarca, no?
2: Totalment, totalment. Bueno, és una cosa que bueno, nosaltres intentem sempre ser humils i d'allò, però a 1 de juliol, en aquest cas de 2026, el primer equip masculí darrere els cinc clubs catalans d'ACB és el Bisbal Bàsquet, i això és una cosa molt grossa, és bestial, no? Però la realitat ens ha portat això, el no haver-hi cap equip a primera FEP, i nosaltres aquest any haver mantingut la categoria. Ara sí que hi ha l'ascens del Prat, serem dos catalans només a categoria segona FEP, per tant això permet, no? Després també hi ha un altre factor molt clau que nosaltres l'hem notat, era evident que el fet d'obtenir la salvació a falta de dos partits i de ser ja aquest el tercer any, una cosa és arribar en aquestes categories que és super difícil, però encara és més difícil consolidar-t'hi, no? I això és una cosa que creiem que tant els jugadors han detectat, de dir, ostres, doncs allà és un projecte on, bueno, nosaltres, ja ho comentava al principi, no? Doncs igual no podem arribar als recursos econòmics dels pressupostos d'aquesta lliga i els equips potents, però alhora veuen que un lloc on aquí l'efecte trampolí que hi ha hagut amb la Mindy va, amb Will Folk, com va arribar... i en aquest cas aquest any Mikhailov o Eidi Adebayo, que són jugadors que han decidit apostar per nosaltres, fer una temporada i que aquí siguin pals de paller i jugadors que destaquin, això els posa en un aparador que altres jugadors aquest any han dit, ostres, doncs allà és un bon projecte per desenvolupar-nos, no? Doncs això nosaltres hi volem afegir, que els jugadors catalans, sí, especialment joves amb talent, doncs, sigui un bon lloc on es puguin projectar.
0: A part de tot això, aquest any s'estan fent reformes, no? L'Ajuntament de la Bisbal està aplicant millores a aquest pavelló vell. Esclar, no sé si tot això és un avantatge també cap al Bisbal Bàsquet, que us ajuda, no? a treballar i a millorar en aquest espai.
2: Bueno, les reformes que es fan, hem de dir, s'estan actualitzant coses que nosaltres portem gairebé 25 anys reclamant millores a les instal·lacions esportives, i no deixem de reclamar la clau, que la clau encara no d'allò, s'està redactant un projecte, però en aquest cas és un pavelló nou. Sí, bàsicament perquè aquest és un pavelló molt petit i no estem parlant només pel primer equip, al contrari, això ho estem demanant per tots els esportistes de la Bisbal, és que no hi cabem, és que estem entrenant moltes més hores al pavelló final, que tot i que s'hagi fet alguna adequació, és un pavelló poc adaptat per fer un esport de qualitat, i nosaltres encara utilitzem dues pistes escolars en el Mas Clarà i en el Joan de Margarit, realitzant-hi més de 15 entrenos setmanals, perquè no hi cabem, per tant, és un problema d'espai. Sí que és cert que a veure, totes les millores són benvingudes, no? Però aquest és un projecte de que ja s'hauria de fer amb en Lluís Saiz, per tant, estem parlant de dues legislatures anteriors, i que s'ha patit modificacions i així, i ara sembla que tiren endavant. També és cert que, bueno, pues aquí comptem amb la lleialtat de l'Ajuntament, tant de la part tècnica d'arquitectes com de l'alcalde, d'intentar coordinar que aquestes obres tinguin el menor efecte possible, no? Nosaltres estem patint perquè 1 de juny almenys la part de la pista, a 1 de setembre la part de la pista es pugui fer servir. Després, paral·lelament, si han de fer nous vestidors, i això segur que hi haurà, sempre que hi ha obres hi ha afectacions, però hem de buscar d'allò, no? Però bueno, sí que és cert que se li ha rentat una mica la cara a aquest pavelló, i com a mínim donem una millor imatge de ciutat i de comarca.
0: Ja per anar acabant, perquè és clar, no sé quins són, falten allò, estem a l'estiu, però sí que és cert que ja s'està començant a preparar aquesta nova temporada. És clar, no sé si l'objectiu segueix sent el mateix, que és mantenir la categoria, o el Bisbal Bàsquet ja aspira a anar una mica més enllà.
2: Bueno, nosaltres som humils però sempre ambiciosos, i si us fixeu una mica en quan llancem les noves informacions de fitxatges, l'hem marcat amb allò de fer un pas endavant, no? Fer un pas endavant, en el sentit, a veure, el primer objectiu, evidentment, sempre serà la permanència, sí, però aquest any que, per exemple, durant una jornada semblava que podíem accedir a la zona del play-off, doncs, evidentment, una mica el full de ruta és primer aconseguir la permanència, evidentíssimament posat en majúscules, però un cop hi hagi això, mirar la fletxeta de dir, bueno, pues en aquí el tall dels play-off ens agradaria seguir fent història i aquest seria la fita que marcaria una mica la història, no? Bueno, doncs per aquí van una mica els trets, no? I alhora, paral·lelament, sí, com sempre hem dit, és superprioritari, per exemple, aquesta setmana tot marcada la comissió esportiva, la junta directiva per preparar la reunió de club de la resta d'equips de base, que nosaltres és el motor del nostre club, i que aquest projecte de segona FEB, que és superil·lusionant, realment sigui el mirall per arrastrar això, no? Que nens i nenes de la Bisbal i comarca vulguin seguir creixent per arribar en aquestes categories i la vegin com un mirall de promoció, de projecció i un marcat accent de territori per dir que l'Empordà també pot estar a l'esport d'èlit. Mm-hmm.
0: Doncs ens quedem amb aquesta reflexió i amb aquests objectius del Bisbal Bàsquet. Hem parlat amb el seu director esportiu, Joan Ferrer. Gràcies per ser aquí al Supermatí i estarem molt pendents de la temporada del primer equip, però també de tota aquesta feina que esteu fent també amb l'esport base aquí de bàsquet a la comarca. Moltíssimes gràcies i bon estiu.
2: Moltes gràcies a vosaltres pel seguiment.
0: Gràcies, que vagi bé.
2: Salut.

0: I nosaltres, quan passen pocs segons de 8:45 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, perquè el meu avi es tornarà a cantar la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell aquest dissabte. Així ho ha confirmat la nova directora artística de la cantada, Meritxell Pastor, en una entrevista al Supermatí, en la qual també ha admès que viu els dies previs amb nervis, però també amb molta il·lusió. Es tracta de la 59a edició de la cantada d'havanera, Joan Coll.
1: Pastor assegura que mai no es va plantejar prescindir del meu avi, perquè considera que tant aquesta peça com la Vella Lola han esdevingut cants populars que el públic vol cantar.
2: Es cantarà el meu avi era una de les coses que tenia clara des d'un principi. Penso que hi ha cançons que ja traspassen, no?, les figures mateixes i passen a ser cants del poble, i la Vella Lola i el meu avi penso que són himnes que el poble vol cantar, i per tant doncs, no m'havia plantejat en cap moment deixar-la de fer. I per tant, des del primer moment vaig tenir molt clar que el meu avi seria el que conclouria aquesta cantada.
1: Pastor ha remarcat el valor especial de la cita de Calella, tot destacant-ne l'entorn, la història i la projecció mediàtica. Segons explica, no és només una actuació per al públic present a Portbou, sinó també per totes aquestes persones que la segueixen des de casa. Aquesta edició també incorporarà una de les principals novetats del cap de setmana, la cantadeta d'havaneres, que es farà divendres al vespre al Passeig del Canadell. La proposta reunirà una trentena d'alumnes que interpretaran havaneres després d'haver treballat aquest gènere a les escoles.
2: És un projecte que, de fet, s'ha fet a les escoles, liderat per la mestra de música Bet Mesa, i, de fet, és un projecte que participen centenars, any rere any, aquest és el cinquè any, que treballen al voltant de l'havanera, tot un repertori, tota una cantata, tota una història, i la veritat és que em feia molta il·lusió portar una mínima representació, perquè, lògicament, no podem portar centenars d'alumnes, no?, al Passeig del Canadell, però tenim una representació d'uns 30 alumnes que ens interpretaran havaneres, no?
1: Pastor veu aquesta iniciativa com una manera de reivindicar el relleu generacional. Defensa que l'havanera no ha de quedar associada només a un públic adult, sinó que també pot emocionar infants i joves si es treballa des d'una perspectiva pedagògica i cultural.
0: I detenen un lladre amb més de 50 antecedents a Palafrugell per robar 4 cops en menys d'una setmana al mateix bar. El darrer robatori ha estat aquesta passada matinada per entrar a robar en una pizzeria. De fet, el sospitós ha entrat fins a 4 cops en menys d'una setmana en aquest establiment. Els Mossos l'han arrestat després que l'alarma saltés i les càmeres de l'establiment el gravessin, Joan.
1: El primer robatori va ser el 25 de juny i l'endemà ja hi va tornar. Diumenge passat va repetir i aquest dimarts pels vols de la matinada l'han tornat a enxampar. Com en altres ocasions, ha estat l'alarma que ha alertat els Mossos, que s'han dirigit fins al lloc dels fets, al carrer Sant Pere de Palafrugell, i han trobat el jove. Després de comprovar que es tractava del mateix home que apareixia a les càmeres de seguretat, l'han acabat detenint. S'espera que en les properes hores l'arrestat, que compta amb més d'una cinquantena de detencions, passi a disposició judicial de jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà per respondre d'un delicte de robatori amb força.
0: I ecologistes en acció marquen amb bandera negra per contaminació al golfet de Palafrugell i les muntanyes de Begú. L'entitat ha presentat l'informe anual que des del 2005 identifica els casos que en considera més significatius de contaminació i mala gestió del litoral a l'estat i n'escull 2 per província. Per contra, els ecologistes també han volgut destacar un cas de restauració i ha reconegut els aiguamolls de la Platera a l'Estartit, Joan.
1: Ecologistes en acció denuncia cada any els principals problemes al litoral de l'estat espanyol, com la contaminació marina, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat davant de temporals i inundacions. L'informe Banderes Negres assenyala aquells casos més flagrants dels darrers mesos i en destaca un per contaminació i un altre per mala gestió en cada província amb litoral. En una roda de premsa aquest dimarts per presentar l'informe a Avilés, l'entitat ha destacat que en total identifica 48 punts negres, però que en podrien ser milers. A la Costa Brava, Ecologistes en Acció posa el focus enguany en el golfet de Palafrugell i altres cales per l'augment d'embarcacions d'esbarjo, un increment que, segons alerta, està degradant greument l'ecosistema costaner, sobretot perquè l'ancoratge n'arrenca la vegetació. L'organització ecologista assegura que moltes embarcacions incompleixen la llei i que les administracions no instal·len boies, ni vigilen, ni sancionen. Per això demana reforçar la normativa, augmentar la vigilància i limitar l'afluència d'embarcacions. La segona bandera negra del litoral gironí se situa a les muntanyes de Begú, protegides pel Pla d'Espais d'Interès Natural. L'entitat avisa que aquest entorn pateix una pressió urbanística creixent que n'amenaça els valors naturals i els connectors ecològics i creu que falta protecció normativa davant les edificacions en zones sensibles, tot i alguns èxits d'entitats ecologistes i plataformes locals que han impulsat al·legacions, informes i mobilitzacions davant d'aquesta situació. Com a novetat de l'informe d'aquest any, Ecologistes en Acció ha volgut posar l'accent a les solucions de restauració ecològica davant la degradació del litoral. L'entitat ha destacat com un exemple de recuperació als aiguamolls de la Platera, a l'Estartit, on es va impulsar un projecte de desurbanització per retirar els elements construïts i abandonats d'una urbanització projectada als anys 80, que preveia construir fins a 1.350 habitatges. L'actuació va permetre restaurar els aiguamolls creant un sistema de llacunes.
0: I parlem de l'Ajuntament de Sant Feliu, que vol substituir els 8 pins enverinats de Sant Pol per algun projecte natural o artístic. La voluntat és tornar a recuperar el paisatge en aquest espai i per això està previst que els pins afectats per aquest acte de vandalisme s'acabin retirant a finals de la temporada d'estiu, Joan.
1: L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha explicat a Ràdio Capital que el consistori va detectar l'enverinament dels pins fa uns mesos enrere. Admet que van veure que les fulles perdien el color i llavors es va fer una anàlisi del substrat i es va concloure que algú havia enverinat aquests 8 arbres. Actualment els arbres ja es troben morts, però el consistori ha decidit esperar que passi la temporada d'estiu per canviar-los i decidir què s'hi col·loca. A més, el Batlle reconeix que s'ha instal·lat uns cartells a la zona explicant el que ha passat amb aquests 8 pins perquè qui els hagi matat pugui sentir una mica de vergonya.
3: Doncs posar aquests cartells és simplement perquè qui els hagi matat vegi i pugui sentir, si és que en té, una mica de vergonya. De vergonya d'haver fet el que ha fet, d'haver matat 8 pins que estaven molt abans els pins que qualsevol altre edifici que estigués construït en aquell espai. Vull dir, si qui ho ha fet té una mica de vergonya, doncs m'agradaria que la pogués sentir identificant aquests cartells tenen aquest objectiu.
1: Tot i que els arbres estiguin morts, no suposen un perill per la població. Igualment, Carles Motes explica que tot i que els tallin aquests pins infectats, les voluntats continuen mantenint aquesta imatge del paisatge de Sant Pol i per això l'Ajuntament està estudiant la instal·lació d'algun projecte natural o artístic amb creadors locals a la zona per mirar de substituir els arbres afectats.
0: I Rosa dels Vents contracta vigilància i revisarà els protocols després dels tocaments a la Casa de Colònies de Palamós. L'empresa ha condemnat els fets i ha subratllat que estan dolguts i consternats i que col·laborarà de manera activa amb els Mossos.
4: Així és, l'empresa d'educació i lleure Rosa dels Vents ha contractat vigilància privada i revisarà els protocols arran dels tocaments que va patir una nena a la Casa de Colònies de Palamós. En un comunicat, l'empresa ha condemnat els fets i, juntament amb els Mossos d'Esquadra, intentaran identificar els dos intrusos aparentment menors d'edat que van colar-se dins les instal·lacions. Rosa dels Vents, que ja va interposar denúncia el mateix dissabte, ha mostrat el seu suport incondicional a la família afectada i assegura que des del primer moment van actuar de manera transparent informant la resta de menors i també els seus pares i mares del que havia passat. Els fets a la Casa de Colònies La Fosca de Palamós, que gestiona Rosa dels Vents, van tenir lloc la matinada d'aquest dissabte passat. Segons explica l'empresa, dos intrusos aparentment menors van saltar la tanca perimetral, van accedir a les instal·lacions i van robar diversos objectes. Després, en l'acció més greu i intolerable, van entrar en un dels dormitoris on dormien 6 nenes i van fer tocaments a una menor. A més, es van confinar tots els menors a les seves habitacions i es va revisar tot el recinte, tant l'interior de la casa com l'exterior, per assegurar que els intrusos n'havien marxat. Des de Rosa dels Vents també es va parlar directament amb les famílies de les altres 5 nenes que compartien dormitori i s'ha contractat un servei de vigilància privada per reforçar la seguretat. Rosa dels Vents, que dissabte mateix ja va interposar denúncia davant els Mossos, afirma que col·laborarà activament amb la policia perquè els dos intrusos siguin identificats i detinguts com més aviat millor.
0: I canviem de tema perquè Forallac impulsa Origen Moda per donar visibilitat al talent textil local. L'Ajuntament de Forallac, a través del viver d'empreses nexes, posa en marxa la primera edició de Forallac Origen Moda. La iniciativa reunirà creadores, comerços i ciutadania a la plaça de Volpellac. Marta.
4: Forallac impulsa la nova iniciativa Origen Moda per donar visibilitat al talent tèxtil del municipi. La proposta vol mostrar la qualitat i la diversitat d'un sector que agrupa dissenyadores, productores, artesanes i comerços especialitzats. La jornada se celebrarà a la plaça Llarga de Volpellac el proper 4 de juliol. L'activitat començarà al vespre amb una xerrada col·loqui moderada per Sílvia Castelló, directora de Costura. Les participants compartiran experiències i explicaran els principals reptes del sector. Més tard es farà una desfilada de moda professional. L'organitzarà l'empresa Piu Vella Models. Les participants presentaran les seves col·leccions i les seves noves creacions davant del públic. Durant tota la tarda, els visitants podran recórrer un espai d'exposició. Cada projecte disposarà d'un estand propi. Les creadores podran mostrar la seva feina i conversar directament amb els assistents. La trobada també inclourà una proposta gastronòmica i musical. L'objectiu és convertir l'espai en un punt de trobada obert a tota la ciutadania durant una tarda d'estiu. Entre les participants hi haurà Auba Creacions, Otextil Atelier i Showroom, Maite Mir, Zaida Payet Atelier, Addictes a la Costura, Gemma Girós i Iggy, entre altres projectes vinculats al món del tèxtil i la moda. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Forallac reforça el seu suport a l'emprenedoria, al comerç local i als sectors creatius. El consistori també vol ampliar l'activitat cultural i econòmica a diferents nuclis del municipi. L'esdeveniment compta amb el suport de la Diputació de Girona. Els organitzadors volen consolidar Origen Moda com una cita anual de referència per al sector de la moda i la creació artesanal al Baix Empordà.
0: I Sant Feliu presenta el cartell de la Festa Major inspirat en espais representatius del municipi. L'obra l'ha creat la dissenyadora Patricia Trujillo i porta per títol L'originalitat consisteix a tornar a l'origen. Aquesta és una cita de l'arquitecte Antoni Gaudí que, coincidint amb el centenari de la seva mort, inspira el cartell de la Festa Major d'enguany, Joan.
1: Patricia Trujillo admet que, a part d'inspirar-se en aquest any Gaudí, el cartell recupera elements característics i tradicionals de la Festa Major de Sant Feliu. En l'obra s'hi poden apreciar elements com el salvament, l'ajuntament, la cursa de pasteres o l'escenari del festival Porta Ferrada, entre d'altres. Tot això serveix per recuperar aquesta idea que molts tornen a casa per celebrar aquesta festa major.
5: Doncs volia fer una obra que representés el que és la festa major, especialment per la gent local, i rumiant vaig arribar a la conclusió de que per nosaltres la festa major és com un moment de retrobament. A qui viu fora que torna o que et trobes amb amics de la infància, amb família, etc. Llavors vaig fer aquest simbolisme, com que les onades porten totes aquestes coses i també una mica la identitat amb els monuments de Sant Feliu. I el salvament al final és el símbol central com de la casa, de tornar a casa.
1: El cartell conté forces, colors i l'empedrat característic de Gaudí per representar aquest escenari de la seva mort. Patricia Trujillo admet que va fer un primer esbós que li va servir per fer aquesta versió digitalitzada del cartell. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Alexis Sánchez, explica que la presentació del cartell és un pas més cap a la Festa Major. S'estan acabant d'última els darrers detalls, però de moment a la Festa Major hi haurà els catarres, diversiones, l'orquestra Metròpol, les que faltaven i quatre DJs locals per aportar el toc festiu al municipi.
0: I Nits de Jazz de Platja Aro presentarà nou concerts i una cloenda especial amb Broadway Jazz Clàssics. El cartell combina artistes consolidats, noves veus i propostes internacionals. El festival manté l'aposta per una cultura accessible a la platja i es tancarà amb l'espectacle de producció pròpia Broadway Jazz Clàssics, dirigit per Didac Flores i amb la participació de Gospel d'Aro, Joan.
1: La directora de Simulat, organitzadora del festival, Emma Escolano, remarca que el festival continua fidel a l'esperit amb què va néixer. També subratlla la feina conjunta dels serveis municipals, dels equips de cultura, de comunicació, brigada i seguretat, així com el suport de les empreses col·laboradores que contribueixen a fer possible cada edició. El director artístic Quique Colmenar explica que la programació s'ha escollit després d'analitzar més de 150 propostes. Segons detalla, el cartell s'ha construït a partir de tres criteris principals, que són la qualitat artística, la diversitat estilística i l'equilibri entre músics consolidats, talents emergents i artistes de projecció internacional. La programació arrencarà amb Namina amb The Barbarians, liderat per la guitarrista, cantant i compositora catalano-brasilera Namina. La proposta combina jazz, cançó d'autor i rimes brasilers a partir de composicions pròpies. Un dels noms destacats serà el del pianista Xavi Torres, considerat una de les figures de més projecció del jazz català actual. Actuarà amb la col·laboració especial del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón, una referència internacional de jazz i contemporani. El cartell també inclou el pianista Lluís Coloma en His Musical Troupe XXL, que celebrarà 25 anys de trajectòria amb una formació ampliada que incorpora instruments de vent i un quartet de corda. A més, el contrabaixista empordanès Manuel Fortià presentarà Ibérica Trio, un projecte que fusiona músiques de la península ibèrica amb llenguatges propis del jazz contemporani. Una altra de les cites destacades serà l'actuació de la vella Dixieland Big Reunion, que commemora més de 4 dècades de trajectòria amb una reunió especial de músics de diverses generacions. El públic també podrà descobrir la proposta de Vickies i Grius, As Big As It Gets, inspirada en els sons tradicionals de Nova Orleans, i el projecte de Júlia Plans, una de les noves veus emergents del jazz català. La recta final del festival inclourà l'actuació de The Gramophon All Stars, una formació vinculada a la Bisbal d'Empordà que fusiona jazz, reggae i música jamaicana en format de gran banda. La gran novetat arribarà amb Broadway Jazz Classics, l'espectacle que tancarà aquesta edició i que ha estat creat expressament per al festival. La producció estarà dirigida pel pianista i director musical Didac Flores i farà un recorregut pels grans musicals nord-americans des de principis del segle passat fins a produccions actuals. L'espectacle combinarà jazz, teatre i música popular. A l'escenari participaran diverses intèrprets vinculats als principals muntatges musicals de l'Estat i també hi actuarà la formació local Gospel Daru, que s'incorpora a una proposta concebuda com una de les apostes més especials de la programació.
0: I fins aquí aquest repàs de les principals notícies. Nosaltres ara anem a gaudir de la secció amb en Francesc Pruneda.

0: Recte final d'aquest supermatí de dimecres, l'últim supermatí de dimecres d'aquesta temporada i, per tant, l'última vegada que saludem en Francesc Pruneda d'Astro Empordà aquesta temporada. Esperem que la temporada que ve hem de renegociar el contracte, Francesc, que a veure si la temporada que ve podem continuar o no. Què tal, bon dia?
1: Hem de revisar la clàusula de rescisió.
0: Exacte, això mateix. Ara que és època de fitxatges i d'altes i baixes, doncs a la ràdio també ho hem de valorar tot això. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Ja a punt per una temporada estiuenca d'observació.
0: Sí, doncs crec que ens parles d'això, no? De veure quines, no, de quines coses, quins astres, quines constel·lacions, quins elements podem veure aquest estiu.
1: Exacte, us posaré deures per aquest estiu, coses que podeu fer, que podeu observar, bàsicament, que podeu gaudir del cel nocturn, de, astronòmicament parlant, el que tenim per aquí dalt, com anem dient sempre. I tot i que hi ha una efemèride que és la que s'endú la palma, parlant clar que ja n'hem parlat i que se'n parla tot arreu i que serà l'esdeveniment, podríem dir, de l'any a nivell de tota la península ibèrica, doncs hi ha també altres efemèrides interessants a tenir en compte. I com no, haurem de començar, doncs, per l'eclipsi de sol.
0: Això t'anava a dir.
1: 12 d'agost.
0: Vols anar d'importància alta a més baixa, diguéssim? Vols anar cronològicament o com...?
1: Sí. No, podríem fer-ho més aviat així per importància, és que s'ha de parlar, s'ha de recordar,
0: sí, sí.
1: Més que recordar-ho farà falta perquè se'n parla tot arreu, però de l'eclipsi de sol que tenim el dia 12 d'agost. Comentau-vos que aquest eclipsi, el dia i l'hora ja el tenim clar, és el dia d'agost i serà al vespre, la totalitat és a dos quarts de nou del vespre. Per tant, més que saber quan i com, és amb els detalls. Primera, és un eclipsi que l'única part d'Europa on es podrà veure és Espanya. És la península ibèrica, que travessa de punta a punta. Què voldrà dir això? Que hi haurà molta gent. Tota Europa vindrà cap aquí. Més que res, atenció per si us voleu desplaçar a la zona de la totalitat. Recordeu que des de l'Empordà ho veurem un 99%. Si voleu veure la totalitat, que hauríem d'anar doncs, cap a la zona de Tarragona, Reus... va una mica en diagonal, per sota Tarragona, per sota Lleida, fins cap a Galícia, si realment creu a tota la península ibèrica, doncs que ho agafeu amb una mica de temps, que no us plantegeu, mira, com que és a les 8 del vespre, doncs a les 6 de la tarda tirem cap allà. Hi haurà molta gent, hi haurà molt de moviment, per tant, agafeu-vos amb una mica de previsió i busqueu una zona on sobretot tingui un horitzó oest sense obstacles. És a dir, que cap a l'oest, cap on es pon el sol, no hi hagi muntanyes, no hi hagi arbres, no hi hagi edificis, perquè justament el sol estarà molt baix quan es produeixi l'eclipsi. Per tant, busquem una zona que compleixi aquestes condicions. Tot el que és el delta de l'Ebre és una bona zona per poder-ho observar. Després ja hauríem d'anar a l'altra banda dels ports de Beceit, o ja més cap a l'interior del que seria la península ibèrica. Un exemple que m'ha vingut al cap, Ponferrada, és una ciutat on segur que es veurà, però també hem de buscar una zona on l'oest estigui disponible. Per tant, tenim l'eclipsi de sol del dia 12. Espanya, la península ibèrica, serà un punt, el punt més important d'Europa i per no dir del món, evidentment. L'altra part després també tindríem Islàndia, però ja queda una mica més apartat. No hi arriba el bus, per tant. Hauríem de buscar una zona cap aquí baix. Si us voleu quedar per aquí, tingueu en compte això, que veurem un 99%, també cap a l'hemisferi, perdó, cap a l'horitzó oest, un horitzó oest ben lliure d'obstacles, i sobretot utilitzar material específic per l'observació solar. No fem, perdó l'expressió, xapusses, perquè realment el sol emet molta radiació, necessitem doncs ulleres específiques per mirar el sol o sistema de projecció, un sistema indirecte que també ens permetrà observar-ho. Dia 12 d'agost, l'eclipsi.
0: Doncs sí,
1: l'eclipsi,
0: exacte. Deixa'm comentar que, de fet, fa pocs dies sentia per... No sé si ho llegiu, sentia per la ràdio, que es veu que els allotjaments a Tarragona de Tela d'Ebre per aquelles dates ja estan molt sol·licitats i hi ha poques places ja, hi ha molta gent interessada en aquest...
1: Si se'n troben.
0: Turisme astronòmic, podríem dir, que mou masses.
1: Exacte. A part del que seria el turisme astronòmic, hi ha empreses justament que es dediquen a organitzar viatges. Per exemple, si hi ha un eclipsi que es pot veure des de la Índia, doncs organitzant una setmana de viatge, unes visites culturals, poder veure l'eclipsi, etcètera, etcètera. Però s'ha de tenir en compte que hi ha algunes zones que fa 2 anys que tenen, els hotels tenen totes les habitacions ja reservades.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ho vaig estar mirant fa mig any, més o menys, una habitació a Bilbao, que també s'hi pot veure, no baixa dels 350 euros una nit.
0: Home, s'atreuen les ganes també de mirar l'eclipsi allà. Si aquí tenim el 99% aquí, a mi ja em basta, no sé.
1: A veure, jo me desplaçaré i el que faré és marxaré a primera hora del matí.
0: Mm-hmm.
1: I després de l'eclipsi tornar tranquil·lament cap aquí, la veritat.
0: Així
1: és la meva estratègia.
0: No,
1: que passa,
0: sí,
1: és clar, com us deia, s'ha d'agafar amb temps. Marxeu al matí amb temps si voleu anar cap a alguna d'aquestes zones, perquè hi haurà molt de trànsit.
0: A veure,
1: doncs
0: més...
1: tenim 12 d'agost, això l'eclipsi.
0: Més coses.
1: Justament la mateixa època, els dies 12-13, recordeu que tenim la pluja d'estrelles de les Perseides, les llàgrimes de Sant Llorenç, llàgrimes de Sant Lorenzo, en castellà. Una pluja d'estrelles que, tot i que sempre ens agrada un dia i una hora, que ens diguin quin dia i quina hora, és una pluja d'estrelles molt ampla. Per tant, tot i que el màxim és la nit del 12 al 13, el que serien els dies 11, 12, 13, 14, se'n poden veure bastants. Busqueu llocs, sobretot foscos, llocs que tinguin la característica que siguin llocs foscos, que no hi hagi llum artificial i el mínim d'obstacles possibles. Exemple, la platja de Pals, la platja de Castell, esplanades pel mig de les Gavarres, sempre i quan estigui a certa altura, perquè si no, si quedeu enfonsats, perdreu temps, temps perdreu cel. Més que res, tingueu en compte que un estel fugaç pot aparèixer en qualsevol part del cel. No és mireu cap allà i es veuran cap allà, no, es poden veure per qualsevol cantó. Per tant, com més lliure estigui el cel, doncs més possibilitat tindrem d'observar aquests objectes celestes, sense cap equip, ni prismàtics, ni telescopi, ni filtres, ni res. La ideal és una tombona o una tovallola, us estireu a terra i relaxeu-vos una mica de música, si voleu. Sobretot no mireu el mòbil, perquè el fet d'estar mirar una pantalla fa que els nostres ulls s'enlluernin i no siguem tan sensibles, i els estels fugaços més febles no els podrem veure. L'ideal és deixar el mòbil de banda, aneu amb un grupet, porteu, doncs, termos, bueno, estiu termos potser no farà falta, però una ràdio, una mica de música, i anar xerrant, tombats a la sorra de la platja o en una esplanada, i a gaudir de l'espectacle. Les Perseides són... Els Perseids són meteors bastant lents, vol dir que els ser lents tarden una estona en creuar el cel i, per tant, solen tenir una estela llarga i es poden veure de forma bastant espectacular. Repeteixo, el màxim és la nit del 12 al 13, però tot el que serien dies 10 fins a 15 podreu veure perfectament aquests estels fugaços. També dius que al llarg de l'estiu hi ha altres pluges d'estrelles menors, per tant, vol dir que qualsevol dia d'estiu que us tombeu a la platja podeu veure algun estel fugaç. No té per què ser un Perseid, tot i que podria ser. Per tant, els Perseids, la segona efemèride que tenim aquest estiu, aquesta sí, que es repeteix, doncs, cada any, i a més coincideix amb lluna nova, per tant, la lluna no ens molestarà. Tenim totes les condicions ideals per poder gaudir d'una molt bona pluja d'estrelles.
0: Doncs aquest any, com vas dir, no té cap secret. Això és estar allà estirat, estar pendent del que passa al cel, no has de mirar un punt fixe, com bé deies, poden aparèixer per qualsevol punt del cel, que hi hagi fosca, un espai on no hi hagi contaminació lumínica, i res, tenir paciència, esperar, i que vagin plovint.
1: Seguint després de la pluja d'estrelles, anem a per altres fenòmens no tan espectaculars, però sí que són interessants, que és la visibilitat dels planetes que tenim durant aquest estiu. A finals de juny hem pogut tenir a l'horitzó oest, sempre barrejo les paraules, a l'horitzó oest, justament després de la posta de sol, tenim dos punts molt brillants, o hem tingut dos punts molt brillants, que són Mercuri i Venus, dos planetes que realment brillen moltíssim i que s'han pogut veure junts justament en el cel. I una mica més avall d'ells també teníem Mercuri. Evidentment, a mesura que vagi avançant el mes de juliol, els tindrem cada vegada més baixos i seran més difícils de veure. Per tant, Mercuri, Júpiter i Venus, a principis de juliol, a principis d'estiu, encara seran visibles. A simple vista, uns punts molt brillants. Però si ens anem a l'altre costat, a mesura que vagi avançant l'estiu, a l'agost, millor que el juliol, tindrem un altre punt molt brillant a l'horitzó est, que és bàsicament Saturn, el planeta dels anells. I aquí, tot i que a simple vista es veu simplement un punt brillant, tenim que amb un petit telescopi, no fa falta sigui un gran telescopi, a partir d'uns 20 augments, ja es poden veure els anells. Els anells de Saturn són visibles a simple vista, sempre i quan utilitzem això, un telescopi. Prismàtics ja no hi arriba, però un telescopi sí. I a més, aquest any podrem observar que els anells de Saturn estan perfectament de costat. És a dir, no veurem un anell, sinó que veurem una línia que travessa el planeta. Tinguem en compte que antigament, quan Galileu va observar els planetes per primer cop a través d'un telescopi, es va sorprendre molt que justament Saturn va veure que tenia com dues boles al costat, no va veure que era un anell per la qualitat del seu telescopi, i a cap d'uns anys va veure que aquests havien desaparegut. No és que havien desaparegut, és que estaven de costat, i no els veia.
0: Clar,
1: i després
0: clar.
1: Van tornar a aparèixer. Això, evidentment, el va descol·locar molt.
0: Home.
1: I va ser després, uns anys després, Huygens, un holandès, que amb telescopis de millor qualitat va poder veure que efectivament era un anell. Per tant, Saturn el podrem veure com més cap a finals d'estiu, millor el podrem veure, perquè cada dia sortirà una miqueta abans, i de cara a la tardor el podrem observar doncs, tot el nit. Per tant, quan a planetes tenim Mercuri, Venus i Júpiter a l'oest, cada vegada més baixos, i a l'est doncs, ja tindrem Saturn a mesura que vagi avançant. La resta de planetes, Mart, serà difícil de veure, i després tenim Urà i Neptú, que aquests a simple vista no es poden veure. Per tant, si veieu alguna imatge per Instagram, alguna carta celeste que ens diu es pot veure Urà i Neptú, no, no es poden veure. Si no tenim mínim prismàtics o telescopi, directament no es podran veure.
0: No sé, Francesc, si hi ha alguna cosa més, algun altre deure que comentaves al començament que hem de tenir en compte per aquest estiu?
1: Doncs ja només ens quedaria una barra dues cosetes, com ja havíem comentat alguns dies anteriorment. La Via Làctia, podeu observar la nostra galàxia. De fet, a l'estiu podem veure la part més central de la nostra galàxia, la part més brillant. En fotografia de llarga exposició queda espectacular. I a observació sí que es veu doncs, aquesta franja lluminosa que creua tot el cel, que realment és molt bonic. I després hi intentar reconèixer alguna de les constel·lacions d'estiu. Concretament, hi ha un triangle enorme, hi ha tres estrelles molt brillants que queden ben bé sobre de l'horitzó, sobre dels nostres caps, que són justament el que es coneix com el triangle d'estiu. No és una constel·lació, sinó és la suma de tres constel·lacions, les tres estrelles més brillants de les constel·lacions, Vega, Deneb i Altair. Si identifiqueu aquest triangle, efectivament, estem a l'estiu. I amb això, acabo els deures que us tenia, que us volia posar.
0: Doncs Francesc Pruneda, moltíssimes gràcies un dimecres més, una setmana més, un supermeti més durant tota aquesta temporada que ens has explicat en definitiva el que hem batejat tu i jo com el que passa per allà dalt en què fa fets curiosos, aspectes que no coneixem, curiositats més interessants del que passa més allà de la nostra atmosfera xica. Francesc, moltíssimes gràcies una vegada més, una temporada més per aquesta classe magistral que es fa un cop per setmana aquí al Supermatí sobre astronomia, i això, esperem que la temporada que ve també puguem seguir comptant amb tu i amb tots aquests fets curiosos i el que passa pel allà dalt. Francesc, repeteixo.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer i seguim parlant del que passa per aquí dalt.

I nosaltres parlarem del que passa d'aquí dalt, per aquí dalt, però en termes meteorològics, perquè avui ens acompanya una jornada plenament estiuenca arreu de la comarca, amb predomini del sol i només alguns núvols baixos puntuals que hi ha hagut a primera hora del matí a la façana litoral. Les temperatures, com sempre, rondaran les màximes, aquests 30 graus que ja ens porten acompanyant des de finals d'aquest mes de juny i avui ens atem aquest mes de juliol. Nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem acompanyat des de finals d'aquest mes de juny i avui ens atem

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9.
0: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Ola La Comunicació.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 1 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
4: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
0: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
7: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
8: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
0: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe's Park de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquesta

0: El Pep és parc de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
1: La millor música del món.
2: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Lapés.
3: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Grècia Abra amb Son, amb això que es diu Hit the Wall.

0: que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Capunxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal.
3: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 1 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
8: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
9: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarras, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
10: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
11: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
12: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
11: Quins tractaments fan?
12: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
13: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
14: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
15: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
16: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
17: Més econòmic del que et penses.
16: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
1: La millor música del món.
17: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Lapés.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: És tota una especialista en triomfar, això sí, fora del nostre país. És la Sabrina Carpenter, i sona Capital amb Espresso.

0: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
2: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència.

0: sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel Comtat Sant Jordi.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
5: Més econòmic del que et penses.
4: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
5: La millor música del món.
6: La millor música del món.
5: A Ràdio Capital.
6: Ràdio Capital.
5: Amb Marc Lapés.
7: 25 gigas
5: sonant amb tu. Ràdio Capital.
6: La ràdio de l'Empordà. I'm so tired.

0: Ves al tanto a la platja
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: Crema Parasol Ràdio. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Explica'm mil històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 1 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
4: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
5: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
4: I el manteniment?
5: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
8: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
9: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
10: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
11: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé.

0: I molts més. Arriba el Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe's Park de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
3: La millor música del món.
4: La millor música del món.
3: A Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital.
3: Amb Marc Clapés.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: I ja sonant de fons des de Renaissance Act 2, el disc country de Beyoncé amb aquesta que es diu Texas Hold'em a Capital.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice.
0: To the flow now, ooh.

Vinga, va, anem cap a Nigèria per descobrir aquest artista que es diu Rema i que debuta a la nostra antena en aquesta col·laboració al costat de Selena Gomez. Un èxit viral que es diu Calm Down i que escoltes aquí a la ràdio de l'Empordà.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: El vam conèixer amb aquell ordinari, és Alex Warren, i això es diu Fever Dream.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
6: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
7: Esmorzarem pa amb oli i sal.
6: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
8: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
9: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
10: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
11: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
12: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva. Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Ola La Comunicació.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.
15: 25 anys de cançons i territori.
13: Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.
1: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: Capital també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.
1: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Max Navarro, un artista que ens agrada molt aquí a la ràdio i que després d'Estrelles té una altra cançó fantàstica, és aquesta que sona de fons i que es diu Inigualable.

0: l'Empordà. També a radiocapital.cat.
1: És tota una especialista en triomfar, això sí, fora del nostre país. És la Sabrina Carpenter, i sona Capital amb Espresso.

0: començar a viure.
1: Ara que ja coneixes Ràdio Capital, per què no ho expliques als teus amics? Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors no ha parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 1 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
6: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
5: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
6: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
6: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
11: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
12: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
13: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
14: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
15: La llista... El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
16: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
17: Avui una jornada plenament assolellada.
18: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
19: Ràdio Capital.
18: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe's Parc de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Parc de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot-Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un

0: lloc per pensar-hi.
1: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
2: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon?
3: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
2: I el manteniment?
3: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: directe l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
4: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
5: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
6: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
7: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb Agrienergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a Agrienergia som l'energia de casa. Amb Agrienergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs

0: per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
1: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe's Park de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com. Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972-400166 o entra a agricolgirona.com. Tu pots poses al jardí i Agrícol les solucions.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 1 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Portbó amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Olalà Comunicació.

0: break my heart.
1: Ara que ja coneixes Ràdio Capital, per què no ho expliques als teus amics? Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu. Yeah. Let me see you dance.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
4: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix a entrar-hi.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial

0: Gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
1: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
0: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
1: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
2: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Aquest estiu viu al mar amb el Centre d'Activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 1 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
7: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
8: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
12: més econòmic del que et penses
11: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que un camió formigonera robat a Vulpellac ha estat recuperat a França gràcies al sistema de geolocalització del vehicle. El camió, valorat en uns 40.000 euros, va aparèixer en un descampat de Sigean al departament francès de l'Aude. Els fets es van descobrir a finals de juny i és que els responsables de l'empresa van trobar el portal forçat quan van tornar a les instal·lacions després del cap de setmana. El cadenat estava trencat i el camió ja no hi era. L'empresa va consultar el sistema de localització i va indicar que la formigonera es trobava a Sigean, al sud de França. Els responsables van presentar llavors una denúncia a la comissaria de la Bisbal d'Empordà. I la demarcació de Girona ha registrat 13 víctimes mortals a les carreteres durant el primer semestre de l'any. Són 6 més que en el mateix període de l'any passat, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit. La comarca de la Selva concentra el nombre més alt de morts a les comarques gironines, amb 5 víctimes. Girona és una de les demarcacions on la sinistralitat mortal ha crescut més aquest any. El conjunt de Catalunya, 69 persones han mort en 66 accidents mortals fins al 30 de juny. La xifra és lleugerament inferior a la de l'any passat i se situa per sota dels registres del 2019. I el Parlament de Catalunya ha demanat al govern que fixi el calendari d'execució i la dotació pressupostària del nou campus de salut a Girona i caldrà que ho presenti abans d'acabar l'any. Així ho exigeix una moció d'Esquerra Republicana que s'ha votat aquest dimecres a la Cambra Catalana, aprovada per unanimitat. A banda del campus de salut, el document haurà de detallar el calendari i el finançament d'altres infraestructures d'atenció primària i del projecte de l'Hospital de Palamós. A més, el document també estableix que en menys de 6 mesos hi hagi una proposta per a l'equiparació laboral i salarial dels professionals de l'ICS i l'IAS. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme, Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
0: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe's Parc de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Parc de Platja d'Aro. Només a Ràdio i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 1 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
8: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
9: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
10: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel Comtat Sant Jordi.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 1 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
6: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
7: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
8: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú.

0: Begur amb el suport de l'Ajuntament de Begur.
1: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
2: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
1: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
2: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
3: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
4: Hi ha un moment
5: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
4: Perquè saps que no ho entendràs.
5: Perquè et canses d'esperar.
4: I de no saber exactament
5: què estàs pagant.
6: I si fos fàcil?
4: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
5: Sense sorpreses.
4: Parles amb persones i saps en tot moment
5: què tens contractat.
4: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
6: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
4: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
7: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de
9: sis delictes.
8: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
10: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
11: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
12: Avui una jornada plenament assolellada.
7: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
4: Ràdio Capital.
7: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
1: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre a Ràdio Capital t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre segueix el programa Una Cantada Diferent amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte dia 4 viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital. Amb el suport d'Olalà Comunicació.
2: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
3: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
5: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
4: Quins tractaments fan?
5: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
6: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
8: Ens divertim,
7: descobrim
8: i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona.
7: De cap a cap. El radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors.
8: De luxe.
9: Un mes de vacances he fet, eh? Però dilluns torno. Dilluns, dia 6, a partir de les 4 de la tarda, a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de 4 a 7, torna de cap a cap. Ens acompanyeu a què?
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
12: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe Spar de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Fes el tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
4: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme, Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
8: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
9: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: La ràdio de l'Empordà.
9: De la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarras, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
0: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre a Ràdio Capital t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre segueix el programa Una Cantada Diferent amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte dia 4 viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital. Amb el suport d'Olalà Comunicació.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital. 25 anys.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: vols que et digui més maneres de suar?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25.

0: vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 5 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.